0: De Ibiza, 20 años de vuestra primera actuación. ¿Cómo nace la idea de hacer este grupo que ya se ha convertido en algo tradicional de aquí, de Ibiza?
1: Bé, de fet, en Jordi Vicent, que l'has anomenat, és un dels fundadors i d'alguna forma un dels instigadors de crear aquesta colla, i bé, va néixer dins l'associació 8 d'agost, i d'alguna forma era pues, per aportar un punt més de diversió i de festa a les nostres festes tradicionals i dar-li aquest toquet de foc, que al final també forma part de la cultura eivissenca. I bé, li darem el nostre toc a eivissenc, si voleu dir-ho així. Per exemple, tenim el personatge que és una bruixa que va vestida de pagesa. En general, les colles no tenen bruixes, per tant, nosaltres li darem aquest toquet més nostre, i a poc hem anat fent-nos habituals a moltes festes populars, i la veritat és que ja ens coneix molta gent, i som molta gent i molta colla, i per tant, el que volem és seguir creixent i seguir passant-nos-ho bé, que és el que més ens agrada.
0: Claro, perquè quanta gent forma part ara mismo dels mals esperits?
1: Bé, tenim entre una cosa i l'altra, tenim més de 80 persones que col·laboren d'una forma o d'una altra.
0: Oye, Xavi, no te voy a pedir que me hagas spoiler, como dicen los modernos, odio esta palabra con todas mis fuerzas. El caso es que no te voy a pedir que nos adelantes mucho, porque hay que pasarse esta noche por Escubels para conocer a Esberrugás. Pero dentro de lo que me puedas decir, ¿qué es esta nueva bèstia que presentais en els Mals Esperits?
1: Aquesta figura ha format part de molts de correfocs d'altres indrets. En altres era algo que ens feia molta il·lusió fer, i vàrem decidir que quin millor moment que la celebració dels 20 anys que poder-lo estrenar. Vàrem tenir la sort que l'Institut d'Estudis Eivissencs, que és amb els que hem celebrat les nits de Sant Joan des de fa 20 anys, varen estar d'acord i varen acceptar el fet de que tornassin a celebrar-ho a Escubells, i a nosaltres ens feia molta il·lusió. D'alguna forma és tornar en aquell dia, i és important, és polit i era simbòlic també per a nosaltres. Per tant, ens va fer molta il·lusió poder-ho fer i poder estrenar aquest Berrugàs.
0: Pues ya lo sabe todo el mundo. Hoy, entre tantas y tantas actividades que hay programadas por todos los municipios por la celebración de la nit de Sant Joan, en Escubels, el Institut d'Estudis Eivissencs va a hacer la suya propia, y allí, aparte de la lectura del manifiesto, allí van a estar nuestros queridos amigos del Mals Esperits y su grupo de Dimonis y Bruces de Eivissa. Yo, si no lo han visto nunca, se lo recomiendo porque merece muchísimo la pena. No deja indiferente a nadie, está tremendamente currado y merece mucho la pena. Y además, con el de que celebran 20 añazos de vida y de que presentan a Esberrugás. Creo que lo tiene todo. Xavi Prats, vicepresidente, muchísimas gracias, ¿eh?
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Molt bé, que charraíta más interesante, mano.
0: Sí, la verdad que sí.
2: Noche...
0: Oye, ¿y sabes lo que me han dicho? Que teniendo Dime. En cuenta que se trata de uno de los actos más multitudinarios que hay siempre por la nit de Sant Joan, pues que la gente se acerque, aparque en el polideportivo de Escubels, intente acercarse a pie, porque si no se puede montar allí un Cristo de no te venes.
2: Y aparte, esta noche, como menos coches se pueda coger, o sea que para no tampoco saturar demasiado las carreteras, mejor. Son noches de mucho lío también. Seguimos ahora el recorrido por los actos de la nit de Sant Joan y Santa Eulalia, donde el ayuntamiento también ha programado distintas actividades, Manu.
0: Sí, en este caso lo ha hecho con la organización de la Festa del Riu en Fontdenlluna, que ofrecerá paseos en carro, talleres infantiles y una vallada popular con esbrol desde las 6:30 de la tarde. Y después todo continuará en la Plaza de Isidor Macavic, la Plaza del Cañón, con Ibiza Comedy Band a las 9:30 de la noche y con el encendido de foguerons a las 11:30. Y ojo, Agus, que en el municipio de Santa Eulària también hay actividades en Puigdenvals, donde se han organizado juegos infantiles, concurso de macarrones, bal pallés y concierto de yacaré a lo largo de la tarde y la noche, y en Santa Gertrudis, donde entre otras cosas habrá un concierto de Simple Rock a partir de las 8:30 de la tarde.
2: Y no podemos olvidarnos, Manu y oyentes, de Sant Joan de Labritja. En este caso con una invitada muy especial, pero que nos va a detallar perfectamente todo lo que tenemos para esta noche. Mira, tenemos ya con nosotros a la alcaldesa Tania Marí. Bon dia.
3: Molt bon dia, Agustí, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé. Encantat de parlar amb tu, perquè la veritat és que parlar de bones notícies sempre dona molt de regustet, no? Avui, tal com està el món avui, parlar de coses bones sempre va bé. Avui és la nit del 23 al 24, que és la nit màgica. M'agradaria, Tània Marí, alcaldessa de Sant Joan, que mos fessis un recull d'una mica dels actes que teniu preparats ja. Crec que comença la festa sobre les 7 de la tarda, no?
3: Així és.